0: ya se publicó que se iba a formalizar dentro de poco. Esto ocurrió en el mes de junio. Era un contrato bastante novedoso, bastante... Bueno, suscitó críticas por parte de la oposición. De hecho, las críticas las tienes por ahí, ¿no, Llorens?
1: Tenemos críticas, pero sobre otros asuntos. Este contrato, en fin, al final, lo dicho, se ha firmado este 25 de agosto y tiene una vigencia de 4 años prorrogable por 12 meses más. Y nada, nos aseguran que trabajarán de manera continuada mediante una planificación a medio plazo y aprovecharán la duración del convenio para incorporar pues otros elementos donde sea necesario conforme vayan detectando las incidencias. Ahora sí, Esteban, nos vamos con la oposición, porque tenemos un cruce de acusaciones, bueno, un cruce de declaraciones más bien, ya que esta mañana también comparecía el Partido Popular aquí en Gandía exigiendo a la Administración Municipal que hagan realidad el proyecto para instalar una oficina de la Dirección General de Tráfico en la ciudad. Comparecían los dos portavoces Víctor Soler y Guillermo Barber denunciando que esta iniciativa que se mantiene paralizada y rememoran un anuncio que grabó el primer edil José Manuel Prieto en las oficinas centrales de la institución de Madrid hace ya más de 2 años, en 2024. Ellos, claro, defienden que la creación de esta sede beneficiaría a una población potencial de más de 40 municipios, esto el Grupo Municipal Popular, y más de 250.000 habitantes, ya que, pues, detallan que supone dar servicio no solo a los vecinos de Gandía y la Safor, sino también a usuarios de comarcas vecinas como, por ejemplo, ponen de ejemplo la Vall d'Albaida y la Marina Alta. Al final, bueno, prosiguiendo con ello, critican la incapacidad del consistorio para materializar el proyecto y subrayan que los gobiernos implicados, tanto el municipal como el estatal, son del mismo partido. Y como ejemplo, pues citan la oficina de Alzira, un municipio con menor población, y recuerdan que entonces la alcaldesa popular, Elena Bastidas, tuvo que batallar para sacar adelante la iniciativa. Y pues concluye el portavoz popular Víctor Soler ofreciendo su colaboración institucional en su calidad de diputado en Les Corts para facilitar los trámites necesarios y lograr que la delegación entre en funcionamiento. Y lo dicho, decíamos cruce de declaraciones porque tenemos respuesta por parte del ayuntamiento que llegó casi instantes después en la siguiente rueda de prensa a través de la concejala de movilidad Lidia Morant. Defiende que el consistorio ha seguido en contacto de manera habitual con la DGT y que se ha trabajado en la vía de incorporar una oficina de atención al ciudadano. Cito sus palabras: realmente lo que hace falta es que por parte de la DGT se establezcan los mecanismos necesarios a nivel informático para que sea eficiente.
0: Muy bien. Ahora vamos a hacer un stop en el camino. Vamos a hablar de una noticia deportiva, pero es que es una noticia fantástica.
1: Te ha quedado ahí eso del stop en el camino, todo movilidad, todo circulación.
0: Todo, todo.
1: Y ahora deportes.
0: Todo sobre ruedas.
1: Sí, sí, sí.
0: Fíjate, Llorens, hay un tirador en Oliva, Juan Luis Martín, es un campeón nacional, un campeón autonómico y ahora un campeón mundial, porque se ha proclamado campeón del mundo de tiro deportivo por equipos. Lo ha conseguido en Austria, en una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme porque es imposible de leer, tiene muchas Ks, letras difíciles. Eisendacht.
1: Pero, madre mía.
0: Ha salido de una.
1: Ha salido de una, pero ¿esto lo tenías preparado?
0: Nada, nada, nada. Cuando he leído el nombre me he asustado, pero bueno, ha salido, mira. Cosas que pasan. Se ha proclamado campeón del mundo por equipos en esta competición que celebra su 31ª edición. Así que enhorabuena al tirador Juan Luis Martín, que por cierto, y esto le encantará a Carmen, porque es publicidad, como le gusta a ella, a las 15:25 le escucharemos en audiencia, en deportes.
1: Pues aquí estaremos, no se marchen, a esa hora estén pendientes del transistor. Y Esteban, sí que me toca mencionar, si me das un poquito de tiempo, porque nos estabas hablando de que aquí en Gandía hoy tenemos bandera verde, pero no nos has comentado que el Ayuntamiento de Gandía pues ha comunicado que el conjunto de certificaciones que avalan la calidad turística y seguridad de sus playas han sido revalidadas hasta el año 2027. Y esto yo lo digo porque ponen el foco en la bandera azul. Un hecho que, pues, nos informan que sitúa al municipio en un grupo de solo 7 playas en toda España que mantienen este reconocimiento durante 40 años consecutivos.
0: Se dice pronto.
1: Se dice pronto, pero 40 años, 4 décadas.
0: Casi medio siglo.
1: Sí, sí, sí. Y nada, pues nos comentan también que las playas Nord y Awir siguen integradas en la red de playas sin humo y mantienen la bandera de la Red Española de Destinos por la Diversidad.
0: Fantástico. Y ahora mismo, hablando de fantástico también, la bandera verde que se ve en la playa de Gandía, se ve a lo lejos, pese al tiempo, que es verdad que es un poquito nubladillo.
1: Sí, sí, teníamos una mañana de intervalos nubosos, bastante nubosos.
0: Así es. Bandera verde ahora mismo, oleaje débil. Es una gran noticia. Y no hay presencia de medusas. Pese a que últimamente se están acercando mucho. Demasiado.
1: Las medusas también tienen la vuelta a la rutina.
0: La medusa...
1: Es que estamos en días de cambios. Se acerca septiembre y claro, hoy... De repente, pues, tenemos declaraciones de los partidos políticos aquí en Gandía. Es volver a la rutina, como decíamos.
0: La rutina del año 2026, ya mirando hacia 2027.
1: Sí, sí, venimos anticipando lo que nos espera un año cargadito de asuntos.
0: Curso político hasta mayo.
1: Tú lo has dicho,
0: en mayo hay elecciones, en principio, finales de mayo, elecciones locales y elecciones también autonómicas. Y nos esperan meses intensos.
1: Y aquí seguiremos a pie de cañón informando de todo el tema.
0: A tope, a tope, a tope con la COPE.
1: Tú lo has dicho.
0: Muy bien, Llorenç. Pues ahora unos consejos publicitarios y enseguida hablamos con Evaristo Salom, con el concejal de deportes de Xeraco.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Brasapan es la parada obligatoria. Después de hacer unas compras, antes de ir al cine, disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
5: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es.
6: ¡Uf! ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la Comunidad Valenciana está en la playa de Gandía.
7: ¡Qué exagerada!
6: ¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
8: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
9: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
10: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Evaristo Salom, regidor de Sports de Xeraco. Muy buena vesprada.
11: Bona vesprada.
0: Evaristo, huitena etapa de la Volta Ciclista a Espanya. Com van els preparatius?
11: Sí, pues els preparatius sí estem liats, però estem intentant que tingueu tot preparat i que isca tot a la perfecció, com correspon a un esdeveniment com és la etapa de la Volta.
0: Com s'ha preparat el municipi per acollir aquesta competició?
11: Bé, el municipi, bueno, l'etapa passa per dins del poble i acaba, com ho sabeu, allí a la platja de Xeraco, a la zona sud de la platja de Xeraco, i el municipi, pues, així estan tots col·laborant, les associacions esportives així estan ajudant-nos per a demà, per la vesprada, tallar carrers, que no n'hi hagi ningú incident i que puguen transcorrer bé conforme toca els corredors, i la veritat, pues, que el poble s'ha volcat i estem tots il·lusionats en aquest esdeveniment. La volta passa per l'Avinguda Comunitat Valenciana, baixa per el carrer Safor, carrer Ronda, ja encara cap a la platja. I en la platja és l'Avinguda Borrons. Així en el poble, els carrers, a partir de les 3 de la vesprada o 3 i mitja de la vesprada, estaran tallats estos que he comentat jo, i en la platja ja comencen avui a muntar, i en la platja sí que són molts carrers els que quedaran tallats per el desplegament que tenen tot l'equip de la Vuelta, el desplegament que tenen, i necessiten molt de carrer. Aleshores, allí a la platja, sí que pràcticament tota la zona sud de la platja, els carrers estaran tallats.
0: Hi haurà zones d'aparcament?
11: Sí, hem habilitat diverses zones d'aparcament. Hem parlat amb veïns que tenen terres que estan ermes i les hem netejat. Hem habilitat ahir que s'entrarà pels camins que estan a vora riu. Això ja policia local i protecció civil ja conduiran a la gent que vulgui entrar a la platja i per tindre a veure el final d'etapa. I hem habilitat dos pàrquings grandíssims ahir per a que la gent pugui aparcar. Tot el desplegament que està fent policia local i protecció civil, anem a agarrar i a conduir el trànsit per a que puguen accedir a les zones propetes de lo que és el final d'etapa, d'on està la meta, i que puguem, pues, tot el món veure i gaudir del final d'etapa.
0: Regidor, és un esdeveniment històric.
11: Sí, serà que ja havia acollit així en anterioritat un final d'etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, però la veritat que un final d'etapa de la Volta a Espanya, de la Vuelta, pues això no ho havíem tingut mai, i és una projecció internacional del nostre poble i la nostra platja per a que tot el món ja és coneguda en tota Espanya, però encara li donarem més bombo i serà coneguda el esdeveniment que no podíem desaprofitar.
0: Un poquet més coneguda encara si cal.
11: Sí, una platja. Nosaltres tenim una platja meravellosa en la que tot el món que ve així està content de la nostra platja, i ara pues, anem a, en este final d'etapa anem a promocionar-la encara molt més.
0: Recordem que aquesta etapa de la Volta comença a Puçol, vora la una de la vesprada, i a quina hora arriba a Xeraco?
11: Segons ens van dir lo de la direcció de la Vuelta, ens van dir que arribaria sobre les 5 i algo de la vesprada, i està previst, en cal que passa per el port de Barx, ells diuen que està previst que arriben així segurament a l'esprint. Entonces serà un final d'etapa espectacular. És en la zona sud de la platja, al final de l'avinguda Borrons.
0: És una hora punta, 5 de la vesprada, per la qual cosa protecció solar, molta hidratació i també molt de coneixement.
11: Sí, esperem, bueno, que en cal que avui està el dia així a núvol, ara sí serà que està plovisnant, però esperem que demà isca bon dia i que faci sol, calor, i bueno, pues sí, protecció solar, hidratació i a disfrutar del final d'etapa.
0: Això últim és el més important.
11: Sí, així n'hi ha molta expectació en la gent que vol vindre a veure, i podrem accedir allí a la zona de meta, i això, dic, això ja no depèn de nosaltres, això depèn de l'organització de la Vuelta, i ells són els que diran els que poden accedir allí i tal, però bueno, jo suposo que tota la recta de l'avinguda Borrons estarà plena de gent per a veure el final d'etapa, i esperem que, bueno, igual que ahir un ciclista espanyol va quedar segon, perquè dia que li afavoria la calor, que demà faci bon horatge, també que ciclistes espanyols pues que estiguen ahí i facin molt bona etapa i es facin disfrutar a tots d'esta etapa. En quant a que són voluntaris, en tenim sobre 30 voluntaris de les associacions esportives, i després està tot el que és la policia local, protecció civil, i així, a part de la policia local de Xeraco, està reforçada en policia local d'altres localitats i també protecció civil d'altres localitats. El desplegament, no sé exactament la quantitat d'efectius que són, però sí que va ser nombrós.
0: Regidor, abans que comenci la competició, abans que arribi a Xeraco, s'ha previst realitzar alguna activitat prèvia?
11: No, en principi activitats prèvies no, ja en el que és el desplegament que van a fer per part de l'organització de la Vuelta, i això, en això ja tenim suficient, i no n'hi ha previst fer ningun esdeveniment previ a el que és el final de la Vuelta.
0: S'espera un retorn econòmic elevat?
11: Sí, per supost. Anem a veure la quantitat de gent que esperem així que vinga a veure el final de la Vuelta, que vinguen així a estar en els els restaurants, en els xiringuitos que tenim així a la nostra platja, que són espectaculars, així que s'espera un retorn econòmic. La veritat que el que és la despesa per al municipi de Xeraco va ser, diguem, la mínima, perquè està pràcticament tot financiat per la Diputació de València, que ens ha ajudat moltíssim. També ens hem asfaltat un tram de l'entrada de la platja per deixar-lo en bones condicions, que també ha anat a càrrec de Diputació.
0: El que segur que anem a veure és una competició super disputada i super intensa.
11: Sí, sí, i jo crec que enguany el que és la competició no circula tant per al nord, o no circula per al nord com ha fet en altres edicions. Enguany recorre més el que és la costa mediterrània i també pues, acaba en Granada, no va per al nord, però segons ens van comentar quan vam fer la presentació de la competició enguany, en cal que pareix ja no transcorre per al nord, però n'hi ha també molta muntanya, més muntanya que en altres edicions, i segur que va ser una competició molt emocionant i bonica.
0: El que també hi ha que destacar, que li ha tocat a vostè gaudir com a regidor d'esta competició.
11: Sí, he tingut aquesta sort gràcies a el que és l'organització de la Vuelta, la Diputació de València i també la gran tasca que ha fet el nostre alcalde Adelino Escarell, pues bueno, l'etapa acaba així en Xeraco i és un honor per a Xeraco, per a Adelino Escarell, l'alcalde, i sobretot per a mi com a regidor d'esports, poder gaudir d'un esdeveniment de talla mundial com és el final de la Vuelta. La policia local ho té tot preparat per a poder reconduir i tota la gent que vinga a veure-ho, pues anar dient on poden aparcar prop de lo que és el final d'etapa, on està la meta, i que puguen transcorrer tot en normalitat, puguem transcorrer tot en normalitat i tots puguem gaudir d'este final d'etapa.
0: Què espera que els veïns puguen recordar en un futur?
11: Que Xeraco ha acollit un final d'etapa que és un esdeveniment, com hem comentat ara, de talla mundial, com és un final de la Vuelta, i bueno, i sempre recordarem la gent, sobretot els aficionats a l'esport i sobretot al ciclisme, pues que Xeraco ha acollit una etapa, un final d'etapa de la Vuelta, una cosa que pocs poden dir. Sí, a la Safor hem tingut sort, perquè crec recordar que ha arribat final d'etapa a Gandia, va arribar fa poquet també un final d'etapa que té a Oliva, i ara pues a Xeraco, a la Safor, pues som afortunats en poder acollir estos finals d'etapa.
0: I les que vinguen?
11: Esperem que ne vinguen més, sí. Així, la Safor és una comarca, diguem, molt privilegiada, que té aposta molt per a l'esport, i tindre finals d'etapa pues és una cosa que li dona prestigi a la nostra comarca. Que no sols és que el que acaba l'etapa així a Xeraco, no és sols que segurament no tinga repercussió sols a Xeraco, no? Tenim a Gandia al costat, també està Oliva, i bueno, i així la comarca pues, que tinga la màxima repercussió, que puguem aprofitar-nos tota la comarca d'esdeveniments com este. Però demà esperem a gent de tot arreu, així inclús ja han parlat amb nosaltres, gent que vol vindre des d'Alacant a veure el final d'etapa i això. Igual que així, bueno, cal que és l'últim cap de setmana d'agost, que ja estan dient que a partir d'avui és l'operació eixida, bé, la gent suposa que es quedarà així a la platja per a veure el final d'etapa, i inclús vindrà pues, gent d'altres localitats, d'altres províncies i d'altres comunitats autònomes. Esperem que isca tot bé, tenim molta il·lusió, estem preocupats perquè un esdeveniment com este així a Xeraco no s'havia produït mai, però segur que en tota la il·lusió que estem posant i totes les ganes que estem posant, eixirà tot a la perfecció. Competició que, vamos, el que és les curses ciclistes, tant Giro, Tour, la Vuelta, són curses que tenen un gran impacte i un gran seguiment per part de tot el món, i Xeraco va estar ahí i anem a disfrutar moltíssim demà, així a Xeraco, veient el final d'etapa.
0: Demà, sobre les 5 de la vesprada, a Xeraco arriba la 8a etapa de la Volta Ciclista a Espanya. Ix de Puçol finalitza en la Safor, així que només queda esperar, gaudir i disfrutar. Gràcies, regidor.
11: Vale, gràcies a vosaltres i esperem que vinga sí, tot el món a disfrutar d'este final d'etapa.
2: Tu cope más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
7: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva. Un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
12: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
13: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
14: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
15: Restaurantes Vedrà, junto al Gandía Palace en la playa de Gandía.
5: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade.
16: Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es.
17: Déjate seducir por nuestros arroces irresistibles. La auténtica fideuá de Gandía, un exquisito arroz del señoret y nuestra espectacular paella valenciana, ganadora del primer premio internacional, Isabel Playa Gandía. Calle Armada Española 1. Reserva ahora al 673-013-795. Te va a encantar.
2: COPE en el 90.6 FM. Onda Naranja.
10: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Tornen un any més les festes en honor a la Mare de Déu del Rebollet en Oliva. Per aquesta qüestió parlem amb el regidor de festes, parlem amb Álvaro Sánchez.
18: Hola, bones, preparats per començar les festes del Rebollet.
0: Conta'ns un poquet la programació.
18: Bueno, pues lo que es la programació, el dia 8 de 7 d'agost va ser el pregó popular i presentació del llibre de festes. I bueno, ara ja, la pròxima data que tenim és este dissabte, 29 d'agost, en el que és el dia del trasllat i pregó. I bueno, el trasllat que consisteix és ixix des de l'església del Rebollet, vale? Ixix des del camí de la Mare del Rebollet fins a l'església de Santa Maria, amb una menú recorregut, en el que una volta arribem a l'església de Santa Maria, se fa pues, la salutació a la Verge, que la fa sempre un xiquet, aquest any el xiquet és Bruno Torres Codina, i després va el pregó oficial, que va a càrrec aquest any d'Oriol de Cases Carreres. I, pues, bueno, una volta ja treballada la Mare de Déu a l'Ella Santa Maria, ja comencem el que són pues, la festa, no? I sobretot està la novena que comença el diumenge dia 30 i que dura fins al dia 7, 9 dies, en què les 8 de l'estrà, pues, està el que és l'Eucaristia de la novena, que cada dia va dedicar pues, a unes persones, associacions. Per exemple, el primer dia, el dia 30, la novena va dedicar als majorals, el divendres i el quartes al jut de festes, bueno, cada dia a unes personetes no, dedicades a elles. I després, pues, bueno, dins de la setmana de festes, bueno, des dies de festa, a part de la novena, pues, tots els dies existen el sopar que, de la Junta, i el dia 4 per la nit, a les 10 sí que hi ha un sopar popular a la plaça Santa Maria, en el que pues, participa molta gent i convidem a participar a tots aquells que vinguin, ja que és un sopar solidari a benefici de les obres de la parròquia de Santa Maria. Es compra un tiquet i bueno, allí pues, el que únic que fa la gent és portar-se el seu sopar, el seu bocata, i allí ja ells s'encarreguen de proporcionar-te la beguda i la piqueta.
0: És a dir, no hi ha temps per a l'avorriment.
18: No, aquests dies de festa, fins al dia 8, que és el dia gran de la festa, tots els dies n'hi ha actes. De matí a la 1 està el volteig i les campanes, a les 8 menys quart el que és l'exercici de la novena, i després a les 8 l'Eucaristia, tots els dies. Després, per això, el que t'he dit, el dia 4, divendres per la nit, és el sopar popular, i el dissabte és també, a part, dia dels xiquets. Hi ha activitats per a més joves, durant tot el matí, a càrrec de lo que són els juniors de Santa Maria. I després n'hi ha un acte molt xulo, que jo recomano a tot el món. Tots els dies són bonicos, ¿vale? N'hi ha que anar a tot, no és només anar a lo que és la festa del sopar i de... No, la novena jo la recomano. Jo ja el dic, no puc anar tots els dies per l'agenda i perquè també tinc coses personals que fer, però dels 9 dies t'assegure que 3-4 dies segur que vaig a la novena, perquè són ratets de reflexió, no?, davant del nostre pare i a la mare de Déu, i bueno, és molt xulo anar a la novena. I com estava dient, un dels altres que a mi personalment m'agrada molt és la romeria. I la romeria és el diumenge, dia 6 de setembre, de matí, a les 8 de matí, acudint tots a l'Eres de Santa Maria, allí reparteixen a tots una canya, en una carabasseta penjada, i des d'allí fins al castell del Rebollet, que està a la muntanya de la Font, anem en romeria, acompanyant pues, a la Mare de Déu, i està molt xulo. Perquè una volta arribat allà dalt, se fa una missa, no una església, se fa una missa allà dalt de la muntanya, en què la fa don Rubén, el rector de Santa Maria, i acte seguit n'hi ha esmorzar popular. Igualment, que al sopar, tu portes el teu bocadillet i allí ells te donen beguda i de postres sandia i meló. I una volta acabes, pues, altra volta al revés, cap avall, fins a Santa Maria de volta. I és un acte molt, molt xulo que recomano a tots a fer, perquè durant la trajectòria pues, bueno, vas passejant, vas parlant en uns i altres, gent que fa de si no veus, i està que és molt xulo. Ahir n'hi ha altres papers per totes les edats, famílies, i bueno, sobretot pues, a la gent no, que creem molt en la nostra Mare de Déu, pues, no pot perdre's cap dia de novena. I després ja pues, el dilluns dia 7 és el dia de l'ofrena, en què a les 11 de la nit també està el cant de l'Aurora, perquè una volta després de sopar recorrem pues, les cases dels presidents, se va visitar la casa de l'alcaldessa, se visita els retors, i se fa una aurora molt xula, en el que ja no sols participen les festes del Rebollet, perquè jo estic anant a totes les aurores, tant del Cris, del Rebollet com del Francesc, i van també, pues, com el dic, estan en el Rebollet, però van les festes del Cris, van les festes del Francesc, va molta gent i de tal que és molt xulo també. I ja per acabar pues, quedaria el dia 8, que era el dia gran, el dia de la festa de la Mare del Rebollet, patrona del nostre poble, en el que bueno, a les 7 és la missa, solem de missa de la Mare del Rebollet, i acte seguit pues, se fa la processó per les cares del poble, en el que és molt bonic. I d'allà pues, bueno, se torna a traslladar la Mare de Déu a les lleis del Rebollet, i ahir pues, ja acabem el que són les festes del Rebollet. Hem fet un repàs ràpid no, de totes les festes, però ja que són uns dies molt intensos, amb molta festa, en què podem anar a missa, podem tindre sopars, i bueno, acompanyar la Mare de Déu pues, els dies en què en aquestes que estem i conforme estem on, falta ens fa tots una miqueta.
0: Sí, la veritat que sí. Dies intensos, però sense tregua.
18: Correcte. I bueno, també n'hi ha que dir que hem parlat de les festes, no? Però abans de les festes n'hi ha una tasca molt important per a que tot isca bé. Primer per la part de la Junta, en què des de 6 donen les gràcies no? Per tot el treball que fan per a que estos dies isca tot bé. Però sempre fem un treball de coordinació, la Junta, junta a l'Ajuntament, i a l'Ajuntament qui va? Pues van tres departaments en què tenen que veure i que ajudar a la festa, com són la policia, l'alcaldessa, van la regidoria d'obres i serveis que porto jo també, i va la brigada de festes, va la brigada d'obres i serveis, en aquest país que no es veuen mai, no? Però gràcies a ells pues, són els que munten pues, el tablao, són els que posen les llums, són els que estan darrere per a que tot isca bé i no es veuen, i des d'ací pues, n'hi haguin d'agrair aquesta gran tasca que fan ells, pues, per això, perquè dia darrere dia, perquè Oliva és un poble de festes, i sense la col·laboració seria impossible. Fet aquesta reunió, pues, bueno, ja tenim cada un la seva tasca preparada i la seva feina, pues, perquè estos dies isca tot sense cap problema i vagi tot bé.
0: Així serà, és un paper imprescindible el que realitzen per part de totes les associacions, claro. Entitats involucrades.
18: Sí, però sobre el pressupost, com t'he dit, precisament la Junta del Rebollet en aquest cas, però bueno, sempre estan apoyades per molta gent, hem de molta col·laboració en altres associacions, sobretot en altres patronals, i després, com he dit, des de dins de l'Ajuntament, ens han tingut i tenen i tindran sempre al costat per ajudar-los a tot el que faci falta, perquè ni ells podrien estar sense nosaltres ni nosaltres sense ells. Tanta falta m'ho fem uns com els altres, i bueno, jo, com a regidor de festes i a més regidors d'obres i serveis, agrair aquesta gran tasca que fan el departament de festes que tinc i el departament d'obres i serveis, que són uns grans treballadors i que, bueno, és una feina que dic jo que no es veu, però que sense ells no seria possible tot això. Ja ho tenim tot preparat per aquest dissabte fer el trasllat de la Mare de Déu i pues, res, convidar a tota la gent, no? A tota la població i gent que vulgui a tots els actes, perquè són tots importants.
0: Esperen una gran participació.
18: Sí, és una festa que arrastra molt, tant, o sigui, no sols des del Rebollet, tant com el Rebollet, com el Cris, com el Sant Francesc, sempre tenen una gran participació de gent. I bueno, també és veritat que que són festes que costa molt de tirar avant, no és fàcil, perquè no som molta gent i cada volta, pues, per desgràcia, de vegades costa molt de replegar gent i costen de treure avant aquestes festes. Però és veritat que quan el que són els actes grans i això, la gent es volca en la nostra patrona, i sí, sempre n'hi ha molta gent, i n'hi ha que agrair per això la participació de tots, i convidar a tots que no venen a que ho facin, perquè una volta proven, veuen el bé que s'ho passen, i repeteixen.
0: Per fer-nos una idea, quants mesos de treball hi ha darrere?
18: A veure, ahir, ja el dic, ahir estan tot l'any treballant. Nosaltres, de fet, l'últim dia de festes, que era el dia 8, que se fa la missa, quan acaba antes d'acabar la missa, bueno, una volta acaba la missa, ja anomenen els nous presidents de l'any següent en la Junta. I aquesta gent, una setmana o dos després, ja reuneix en l'alcaldessa i en mi, pues, per a conèixer-nos de primera mà, i es començaria a preparar tot un any, perquè ja t'ha dit, les festes són ara en setembre, però el que és durant l'any se fan molts actes. Se fan molts actes, pues, se fan sopars, se fan festes, se fan teatrets, se fan espectacles per a que, pues, bueno, el que t'he dit, no? Per a fer una replegada de diners, perquè després hi ha molt de gasto i n'hi ha que treure diners. I ja dic, és durant tot l'any la feina que se fa. I ja no són la feina, és que després venen festes de Sant Francesc i els presidents de Rebollet van a aquests actes. El president del Cristo, igual, després ve el Cristo. I ja el dic, és un any en què a totes les festes que tenim, que no són poques en Oliva, acudeixen els presidents de les patronals, en aquest cas de la Rebollet, que la setmana de festes és una, però durant tot l'any hi ha actes i sempre hi ha coses que fer.
0: Per festes i per diversió no seran Oliva.
18: Les festes no seran Oliva. Així ja el dic, que repleguen moros, Setmana Santa, falles, tenim les patronals, tenim a Sant Vicent, celebrem el Halloween, així ho celebrem tot. Que fa falta, fa falta també.
0: Fa falta. S'ha preparat algun dispositiu de seguretat?
18: Sí, nosaltres sempre en les reunions, com bé t'he dit, venen també de la policia, ells ara se fan estudi previ de tots els passacarrers, que estigui tot controlat, i en un principi, aquestes festes, junt amb la policia, se pot coordinar tot bé. El que sí que és veritat és que n'hi ha en diferents actes, com per exemple el dia del trasllat en el Cabal se tenen unes salves, que són coets, el fill de festes també se tira un castell, doncs aquests dies, a part de la policia, tenim el servei de la Creu Roja, i després també la policia sempre ens diu, depèn quin acte en el que valores la gent que pot anar, pues valorem si fa falta ajuda de protecció civil o d'alguna altra persona. Però que en un principi, per part de policia està tot controlat, ja tenim contratat la Creu Roja per als dies de més que fa falta seguretat pel tema de coets, per el tema de la romeria també ve la Creu Roja, tenim un autobús, un minibús en el que ajuda les persones més majors a desplaçar-se, perquè no poden fer tota la caminata a peu. I sí, tot està ja preparat, per part de seguretat, per la policia, l'alcaldessa i tots els departaments, perquè tot isca bé.
0: Només queda gaudir i estar allí presents per disfrutar-ho en primera persona.
18: Així és, queda gaudir, convidar a tota la gent. Sí, i nosaltres, a més, ells ho saben, sempre estem al costat d'ells, sobretot el tema important, el divendres estarem en ells, la professió estarem en ells, a la novena sempre que podem anem, al sopar de solidari estarem allí, i a la romeria, i el dic, la romeria fa ja des que fa 3 anys que vam començar a governar, l'alcaldessa, policia, regidor de festes, companys de corporació, ens unim i pugem tots junts a gaudir de la romeria perquè és un acte molt xulo, i sí, sempre estem a costat d'ells per a tot el que necessiten, i bueno, de veritat que fem un bon equip.
0: Doncs un any més, festes en honor a la Mare de Déu del Rebollet, a Oliva, a partir d'aquest cap de setmana ja.
18: Així és, moltes gràcies, Esteban.
0: Regidor, gràcies.
18: Gràcies a vosaltres, perdona, amor meu.
2: Tu cope más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Y ahora Noticia Naranja, patrocinada por Monpo Óptica.
19: En Monpo Óptica, desde ahora y hasta el final del verano, promoción de cristales de sol graduados. Desde los más perfectos cristales de sol graduados con protección 100% a la radiación ultravioleta por 30 euros la pareja, hasta los más avanzados cristales de sol graduados polarizados con antirreflejante, con más de un 50% de descuento sobre el precio de tarifa por tan solo 159 euros la pareja. Ven y verás cómo debes proteger tus ojos este verano en Mompó Óptica. Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Para más información, entra en www.mompo-optica.com o en Facebook en Mompó Óptica.
0: Y en la noticia de hoy les contamos que una empresa tecnológica alemana ha comenzado a probar un nuevo sistema de trabajo que permite que sus empleados dediquen hasta una hora al día a parecer ocupados. En esta ocasión, cuando ya han terminado todas sus tareas. La compañía asegura que la medida responde a una situación habitual en muchas oficinas. Trabajadores que, pese a haber finalizado su jornada laboral, permanecen frente al ordenador por miedo a que sus superiores interpreten que no están haciendo nada. Una propuesta, cuanto menos, peculiar. Noticia patrocinada por Mompó Óptica.
19: Les hemos ofrecido la noticia naranja. Por gentileza de Mompó Óptica. En Paseo Juan Sancho, número 5, Oliva.